0: Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.
1: Oye, la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: està liderant la llista aquesta setmana. Des d'ahir és el número als 40, aquesta que es diu Die Die, la cançó oficial del Mundial de Futbol d'aquest 2026, on la selecció espanyola, ja veieu, ha passat a vuitens de final, eh? Així ho celebrem també aquest cap de setmana amb Shakira i Burna Boy, que són el número 1.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: Així és com comença el matí de diumenge. Què tal, com esteu? Cap de setmana de plena calor, eh? Aquí als 40 tenim les cançons perfectes per intentar refrescar-nos. Jo sóc Adrià Soler, bon dia.

Aitana i el seu superestrella saludant-vos avui diumenge. Què tal, com esteu? Ara mateix, si esmorzes al nostre costat, ja veuràs que tindràs molt bon rotllo. Aquí estava la superestrella de l'Aitana. Abans, aquest matí també heu escoltat el gran musical amb el Toni Aguilar, que podeu recuperar tots els programes en aquest especial de 60 aniversari al web, a los40.com, eh? Els 40! I aquí està la cançó de la setmana. Som Banda Neon, Buhos i Mon DJ. Això és el ventilador. Bon dia. Bon dia.

0: 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.
1: Funcionen siempre like a Bosch.

al Dardos de Romeo Santos i de Prince Royce, sonant aquesta hora un parell que, re, en 4 dies els tindrem en concert al RC Stadium a Cornellà, aquest estadi que rebrà una de les gires indiscutibles d'aquest estiu, on es podrà escoltar els dos batxateros oficials a nivell global, eh? Així arribem.

L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9.

0: Vols conèixer millor els artistes de referència?
1: Cant 40.
0: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
1: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Cant 40 amb Sergi Sánchez.
0: Ens escoltem a Cant 40.

Bruno Mars, el seu I Just Might, sonant de meravella en un diumenge com aquest, un treball increïble, el seu retorn, que es diu The Romantic, el Bruno Mars, que continua amb la seva gira global. Així us saludem avui. Què tal, com estàs? Jo sóc Adrià Soler, acompanyant-vos al vostre matí de diumenge, en una setmana que ens heu fet encara més líder.

artista que a mi m'agrada molt. És especial escoltar el seu últim treball, el seu Love Love Flag. És el Rensby, des de Mallorca, conquerint la llista també dels 40. Això que es diu Quien te ve, és l'última de l'artista per obrir aquesta hora.

És el Miqui Núñez, un altre cop, una altra vegada més, que crea un èxit contundent a casa nostra. Sempre és una alegria escoltar-lo i punxar la seva música aquí als 40. Mira, el Miqui Núñez presentant aquesta història nova, i ara la Shakira, un altre dels seus grans èxits d'aquest últim any, aquest Algo Tu.

Ja era hora que dues divas del nostre país col·laboressin juntes. Sempre teníem col·laboracions entre tios i ara era el moment. Dos divas icòniques com són ella, com són Ana Mena i Lola Índigo, juntes.

Aquesta setmana han perdut el lideratge el Juan Magán i el Omar Montes amb aquesta cançó mítica de l'electro latino de casa nostra. I així en un moment arribarem a les 12 del migdia. Ara ja comença a notar-se com apreta aquesta calor, eh? Cap de setmana ben apretadet. I a més també amb el Tour de França que va corrent

des de dissabte també hi ha aquest Tour de França amb tots els ciclistes per les carreteres catalanes, també amb complicacions al trànsit, evidentment, però aquí estem, els de la ràdio, per posar-hi banda sonora si estàs en algun embús avui a aquesta hora del matí. Sona la música als 40 a la ràdio musical més escoltada a Catalunya.

0: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9.
1: Hi ha llocs on vas i llocs on tornes. Del 8 al 11 de juliol, Cruïlla és casa. Informació i entrades disponibles a cruillabarcelona.com.
2: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Visítanos en nuestros más de 180 concesionarios o ve abriendo apetito en flexicar.es.
3: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
4: El auténtico sabor Thai Street Food ya está aquí. Pad Thai Wok viene a subir la temperatura y a ponerle picante a tu vida. Disfruta de los platos más icónicos de Tailandia sin salir de casa. Estamos esperando en el Centro Comercial Mataró Park. Pad Thai Wok. Sabores que no piden permiso.
5: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

Go, que ja ho ha aconseguit Shakira, una vegada més fent història a la llista dels 40, un altre número 1 per la seva carrera. Aquí està la última, això que es diu Die Die, la cançó oficial del Mundial de Futbol, on Espanya continua el seu camí, després de batre la passada setmana a Àustria. Així us saludem. Una altra dona brutal. És Leire Martínez, que estarà a la gira als 40 Summer Live a Salou i a Cubelles. Mira les dates, el lloc i tots els artistes a l'interès.

Que bona aquesta, eh? Això seria The Greatest, era la veu de la Sia. I ara per aquí a la ràdio us punxem una de les cançons, bueno, de fet, la nostra cançó de l'estiu oficial aquí als 40 i a totes les emissores del grup Prisa Media a Catalunya, que nosaltres formem part, evidentment. Aquesta, la Naina, la Jules, això s'anomena Cara de Cul, és història potent de l'estiu.

Dale pa' allà, que aquesta cançó està molt bé. Aquí està això que es diu el batxatón de la L. Eren Lola Índigo i Lucho RK. Els dos han unit forces i han creat un dels himnes d'aquest any.

amb el Dardos de Romeo Santos i Prince Royce, arribem a la una del migdia. Els Eixis segueixen aquí als 40. Escolteu, gràcies per acompanyar-me un dia més. I sobretot, especialment aquesta setmana, en què heu tornat a dir que els 40 és la vostra ràdio favorita. Així que gràcies dia rere dia per fer-ho possible. Els 40, 40, tots els èxits. Soc Adrià Soler, que acabis de disfrutar del diumenge. Fins demà. Adeu.

0: 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat. Barcelona, 93.9.
1: Hi ha llocs on vas i llocs on tornes. Del 8 al 11 de juliol, Cruïlla és casa. Informació i entrades disponibles a cruillabarcelona.com.
2: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Visítanos en nuestros más de 180 concesionarios o ve abriendo apetito en flexicar.es.
3: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
4: A aquestes alçades del Mundial, el més important no és participar. Arriben els vuitens de final i per escalfar l'ambient, els col·laboradors de la taverna dels bojos del Quet i Jugues t'esperen a la sala Cotton de Casino Barcelona. Viu la prèvia i els postpartits de La Roja amb el tío Faja i Gonzalo Álvarez.
5: Bueno, yo creo que esto es un experimento sociológico.
4: Liderats per Cristóbal Chassent.
6: Cachondeo, riure.
4: Aquest dilluns, 6 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, emoció, regals i sorpreses.
7: És gratis, eh?
4: Més informació a casinobarcelona.com.
8: Amb la col·laboració de Material Building, veiem CAT i compramostupiso.com del Grupo Inmobiliario Heritage.
9: El do-it-yourself està bé.
10: Rutines de skincare, també.
9: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.

les vibracions més actuals en català de la mà d'aquesta fusió entre Bad & Neon, també Buos i Molly J amb el ventilador acostant-se ja mica a mica al punt de 2:15 del migdia en aquest 5 del 7, a ritme de números 1 en especial amb Álvaro de Luna, també passarà per aquí Olivia Rodrigo, però abans la nostra estimada Rosalia, que la veia

0: les novetats importants de la setmana que escoltes des de qualsevol de les freqüències d'aquesta casa a Catalunya, des de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona o Andorra. Gràcies.
1: Es diu Els 40.

En una calle de Madrid, on faci falta, Juan Magani i Omar Montes, això que es diu Ayer la vi, protagonista ara mateix dins la nostra fórmula musical. Ens acostem a les dues del migdia i ho fem amb una de les clàssiques, el nostre estimadíssim repertori d'Abril Lavigne amb el seu Complicated, una de les seves importantíssimes i que, de fet, va ser número d'aquesta casa en el passat. Ens acostem a les dues d'aquest 5 del 7 del 26. Hola, hola.

0: de casa dels 40. Per endavant tinc a Renzi, tinc a Echiran, també Quevedo, amb La Graciosa, gràcies a les teves votacions, la Clara també, dins les primeres posicions de la llista de referència. Què tal, com estàs? Hola, hola.
1: Els 40, Adrià.

0: Hola, Adrià, sóc la Maite. Em podries posar la graciosa que estic fent al dinar i m'encantaria escoltar-la. T'escolto des de Tarragona i ara mateix tinc la finestra oberta veient el mar. Oh, quina enveja que em fas!
1: Pop, només èxits pop. Els 40.

0: fórmula musical des dels 40, des de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Andorra i també des de les aplicacions per telèfons mòbils o tablets, on siguis on vagis. Gràcies per connectar un dia més des de la freqüència que escollis o també des de la app.
1: Este verano el golazo del Mundial lo vas a marcar tú, estrenando coche de Autofesa con descuentazo. Solo durante la gran liquidación de Autofesa, más de 1000 coches en stock con descuentos de hasta 1500 euros. Este verano tú estrenas coche. Ven a por el tuyo Autofesa, salida 42 de la A6 y también en autofesa.com.
2: Bingo Las Vegas cumple 29 añazos y lo celebramos a lo bestia. Viernes 3 de julio, alfombra roja y gran gala por todo lo alto, presentada por Marta López y Kiko Hernández. Y prepárate para disfrutar con las actuaciones de Bertín Osborne y David Bustamante. Sábado 4 y domingo 5, sorpresas, regalos y premios non-stop. ¿Te lo vas a perder? Ni de broma. Gran 29 aniversario de Bingo Las Vegas. Bingo Las Vegas, hermanos García Noblejas 17. Juega con responsabilidad, solo si puedes si eres mayor de 18 años.
3: ¿Tienes un coche o una moto que apenas utilizas?
4: ¿Tienes que pasar la ITV y no tienes seguro?
3: ¿Has pedido el coche a tu padre y no estás incluido en la póliza?
4: En Terrania podrás contratar tu seguro por 1, 2, 3 o los días que necesites desde tan solo 2 euros al día. Contrata online en terrania.es o en el 902 10 10 30. Terrania, tu asesor en seguros.
5: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Els 40 Summer Live 2026. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, passeig de Jaume I. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb David Álvarez i Sergi Sánchez i les actuacions de Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Daniela Blasco, Siderland, Marcos i Piquete. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i als40.cat. Amb el suport de l'Ajuntament de Salou. Barcelona, 93.9. Assabenta't de tot a els40.cat, el portal dels 40 en català.

Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu. La primera i número 1. Els 40.

parant ara mateix al dinar, posa'm alguna cançó així una mica romàntica, una mica tendra, una mica dolça. Doncs jo crec que una de les bones intencions que tenim aquí des dels 40 i una de les que podria ser una de les escollides és aquesta, de James Blunt amb el seu You Are Beautiful. Que tinguis un bon diumenge, demà més aquí, a través dels 40. Recorda que jo mateix, Adrià Ortega, estaré a partir de les 8 de la tarda compartint els números 1 d'aquesta casa. Que vagi bé.

0: you.
1: Les han passat de tots colors. Ho han vist negre, els han posat verds. I ara no serà tot de color rosa. Però Espanya hi és a vuitens del Mundial de Futbol. A la sala Cotton de Casino Barcelona ho tenim tot a punt per una nova victòria de la Roja. Aquest dilluns 6 de juliol viu la prèvia del partit a partir de 8:45 del vespre i no et perdis el postpartit. L'entrada és gratuïta, amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Cristóbal Chacén, El Tío Faja i Gonzalo Álvarez. Reserva ara l'entrada a casinobarcelona.com.
2: Barcelona, 93.9. Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40, tots els èxits.

Son las 3. Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més, fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Als 40, tots els èxits. No!

0: cop que va tancar el 2025 amb sessions com aquesta, juntament amb Daddy Yankee, i aquest 2026 ja n'ha avançat alguna, com per exemple ara fa unes setmanes amb Mike Towers, i que portàvem molt temps esperant. Avui comencem, nova hora, estem aquí de tarda de diumenge, cinquè dia ja del mes de juliol, i aquí, com sempre, a la ràdio musical líder, amb 332.000 oients que esteu a l'altre costat, amb tots els èxits, com per exemple aquesta que arriba de la Leire Martínez.
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.
0: Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6. Qualsevol cosa que em vulguis dir ho pots fer al nostre Instagram, que és @els40, també si vols @uri_mora. I tu què ets més, de ser cua de lleó o cabeza de ratón?
2: Posa

0: El Charlie pot passar per aquí aquesta superestrella amb aquest Cow Long, abans també la superestrella, òbviament, de l'Aitana, que no falla mai i que sempre es porta ben amunt quan sona aquí a la Ràdio Musical Líder. I és que al final era això, que buscàvem les ganes d'aquesta època de l'any, d'aquest estiu, i les ganes també de cançons que ens teletransportin a aquesta època de sol, de platja, d'amics, de posar-nos morenos i morenes, i de cançons com aquesta dels Tiets.
1: Els 40... Uri Mora.
0: I és que estic convençudíssim que l'escoltarem moltíssim les properes setmanes i mesos. Aquí, ens encanta. Perduts a una...

aquí la Lola Índigo, que a més aquesta setmana té dos cançons dins de la llista dels 40. El Petitó, juntament amb l'Anna Mena, que trobes a la posició 19, i aquesta, juntament amb el Lucho Recà, que està més amunt. Està a la sisena posició, el seu Bachatón de la L. Com sempre, aquí es porta molt bon rotllo la combinació entre Granada i les Canàries. I va, que anem a fer una mica de nostàlgia musical, a veure si recordes aquest tema de la Cies, el seu Chandelier, també va arrasar la llista.

0: I portaven dues setmanes de forma no consecutiva a la primera posició de la llista dels 40 i ahir, amb la nova actualització, van perdre aquesta primera plaça. El Juan Magán amb l'Omar Montes amb el seu Ayer la vi. I et preguntaràs quina és, doncs, la nova número 1. No pateixis, que en res te la punxo aquí als 40. Per tant, no et moguis. Però abans, mira, una de la Rihanna, que també va ser número 1, això sí, fa ja uns anys, el seu Only Girl in the World.
1: Als 40. Uri Mora.

L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou. Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat. Barcelona, 93.9. Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis. Ja comença a fer-se

0: Ens està acompanyant durant tot el Mundial la cançó oficial d'aquest torneig, la Shakira amb Burnaboy amb el seu Day-Day, i a més també des d'ahir ens acompanyarà tota la setmana des de la primera posició de la llista dels 40. Amb ells comencem, nova hora, estem de tarda, estem de diumenge, cinquè dia ja del mes de juliol, i aquí com sempre, amb bon rotllo, amb tots els èxits i cançons com aquesta dels La La Love You.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
0: Jo sóc l'Uri Mora, t'acompanyo fins a les 6, també a través del nostre Instagram, molt fàcil, @els40, també si vols, @uri_mora, i puja el volum que arriba la meitat de la meitat.

0: Hi ha cançons que es poden escoltar, òbviament, durant tot l'any, però que quan les escoltes et porten directament a aquesta època de l'any, a l'estiu. A mi em passa amb aquest X. No sé si tu també et passa amb el mateix amb aquesta o no. I, de fet, la que et porto a continuació sí que és una cançó purament estival, perquè parla d'un element imprescindible per aquests mesos, que sense aquest element és complicat que no passis una calorada immensa a casa teva. I és que, segurament, el que necessites és un ventilador, sí o no?
1: Els 40. Els 40. Uri Mora.
0: Doncs en aquest cas, el ventilador ens ho porten els Banda Neon, els Buhos i el Mon DJ, amb la que pot ser la cançó en català d'aquest estiu 2026.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
2: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà.
0: Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.

La Daniela Blasco, que seguirà una setmana més com a candidata d'entrar a la llista dels 40. Ahir no va entrar, per tant, estarem molt pendents el proper dissabte a les 10 del matí si entra la seva mentira. Una cançó que ja et pots anar aprenent si aquest estiu vindràs a veure'ns a Cubelles o a Salou amb els 40 Summer Life, perquè és un dels noms destacats. En la seva mentira, seguim endavant i ara anem a recordar aquesta del Pitbull amb la Cristina Aguilera. I és que anem a sentir aquest moment ara mateix.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu.

0: cuál será la subida más importante de la semana que viene. No te pierdas del 40 al 1 Coca-Cola, el sábado a las 10 de la mañana, 9 en Canarias.
1: Vende público a del 40 al 1 Coca-Cola. Envía tus datos a del40al1@los40.com con el asunto público.
2: Els 40 Summer Live 2026. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles, Parc del Prat. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb David Álvarez i Sergi Sánchez i les actuacions de Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos, Lau Givert, CH i Lala Lovio. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i als40.cat. Amb el suport de l'Ajuntament de Cubelles i l'Espai Jove de Cubelles. Barcelona, 93.9.
3: El auténtico sabor Thai Street Food ya está aquí. Pad Thai Wok viene a subir la temperatura y a ponerle picante a tu vida. Disfruta de los platos más icónicos de Tailandia sin salir de casa. Te estamos esperando en el Centro Comercial Mataró Park. Pad Thai Wok, sabores que no piden permiso.
4: Llegan los superdescuentos mundiales a Ocasión Plus. Ven a celebrar la victoria de la selección. Solo del 1 al 14 de julio liquidamos los precios en la mayor bajada del año. Y si España gana el Mundial, 500 euros de regalo directo en tu coche. Ven a ganar con la roja. Ven a ganar con Ocasión
5: Plus. A aquestes alçades del Mundial, el més important no és participar. Arriben els vuitens de final i per escalfar l'ambient, els col·laboradors de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues t'esperen a la sala Cotton de Casino Barcelona. Viu la prèvia i els postpartits de la Roja amb el tío Faja i Gonzalo Álvarez.
6: Bueno, yo creo que esto es un experimento sociológico.
5: Liderats per Cristóbal Chassén.
7: Cachondeo, riure.
5: Aquest dilluns, 6 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, emoció, regals i sorpreses.
8: És gratis, eh?
5: Més informació a casinobarcelona.com.
9: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.

0: I mira, la setmana que ve tots dos estaran en concert plegats al Camp de l'Espanyol, a Catalunya. Romeo Santos amb Prince Royce, una de les cançons destacades dels darrers mesos d'aquest 2026 i també, per què no, d'aquest estiu. El seu Tardos ja ha sigut alguna que altra setmana la número 1 de la llista dels 40. I va, que en res canviem d'hora, arribarem a les 5 de la tarda i també arribarà el Bizarrap amb el Daddy Yankee, el Rels B o The Kid Laroi amb el Justin Bieber. O abans, aquesta de l'Adele, una veu que mai pot faltar. Brutal, eh?
1: Els 40... Uri Mora.
0: Recordem per aquí el seu Rolling in the Deep.

L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat. Barcelona, 93.9.

No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

Són les 5. Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més, fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Als 40, tots els èxits. No!

0: El Bizarrap i Daddy Yankee van crear aquesta unió a finals del 2025. Es va publicar i ha destacat moltíssim els darrers mesos. La sessió 066, i que, per cert, el Bizarrap també fa pocs dies ha publicat una nova sessió, ni més ni menys que amb el Mike Towers, i que portava molt temps esperant, com és la número 42. I qui sap si algun dia hi haurà una sessió, per exemple, amb aquest de Mallorca.
1: El so més nou. Els 40.
0: Et parlo del Reels B, que a més, mira, ahir mateix va estar fent un concert molt especial a l'Estadi Metropolitano de Madrid, també presentant alguna de les seves noves cançons del seu últim àlbum, com per exemple això, que es diu Quién te ve. Sona aquí els 40, va.

0: I clar, Stay With Me, queda't aquí amb nosaltres amb els 40, perquè en aquest diumenge entrem a fer-te anar cap amunt. Si tens un dia alegre, encara que sigui molt més alegre, si tens un dia d'aquell una mica trist que et costa remuntar aquest diumenge, no passarà, perquè intentarem, de la mesura que puguem, animar-te amb èxits, amb cançons que fan anar cap amunt, com per exemple el Di Piqué amb Pepe Rexha, també la Rosalia amb la seva Perla, li dedicar-la, si vols, a aquella persona que no t'està ajudant a remuntar aquest diumenge, o abans el Sexeni amb el seu Els ulls que et mirin.
1: Els 40. Uri Mora.

El petit Toa, però Toa així, T-O-A, com diria perfectament Jesulín de Ubrique, que els més joves no tindran ni idea de què estic parlant, però si no busqueu-ho a YouTube, te necesito Toa. La combinació entre l'Anna Mena i la Lola Índigo, que no paren de pujar per la llista dels 40, ja la trobes a la posició 19. I d'un èxit d'aquest estiu a un èxit internacional de qualsevol època de l'any, perquè sempre que l'escoltem ens encanta. Perquè tu imagina't estar en un cel immens, ple d'estrelles i amb cançons com aquesta dels Coldplay, el seu Sky Full of Stars. Brutal, eh?

Estupert. Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40

0: I igual si ahir vas estar per Madrid, per exemple, al concert de Rensby que va fer el Metropolitano, potser la vas veure, aquella persona important, i potser li podries dedicar perfectament aquest Ayer la vida al Juan Magán amb l'Omar Montes. La reversió del Bailando por ahí de fa una pila d'anys de l'artista badaloní que està tenint una segona joventut en aquest 2026. Amb aquesta cançó jo m'acomido de vosaltres. Com sempre, un plaer acompanyar-te aquí a la Ràdio Musical Líder. Us deixo amb Can 40 i tu i jo ens tornem a escoltar demà a les 4 de la tarda, com sempre, aquí a la Ràdio Musical Líder.
1: Els 40... Uri Mora.
0: Jo sóc l'Uri Mora, qualsevol cosa, @els40 o @uri-mora. Que vagi molt bé el que et queda de setmana i, òbviament, que vagi encara millor la setmana que començarem demà tots i totes junts. Tant de bo estiguis de vacances i, si ho estàs, no penges moltes històries que fas molta enveja. Adéu-siau!

0: Les han passat de tots colors. Ho han vist negre, els han posat verds. I ara no serà tot de color rosa. Però Espanya hi és a vuitens del Mundial de Futbol. A la sala Cotton de Casino Barcelona ho tenim tot a punt per una nova victòria de la Roja. Aquest dilluns 6 de juliol viu la prèvia del partit a partir de 8:45 del vespre i no et perdis el postpartit. L'entrada és gratuïta, amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Cristóbal Chacén, El Tío Faja i Gonzalo Álvarez. Reserva ara l'entrada a casinobarcelona.com.
1: Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat. Barcelona, 93.9. Assabenta't de tot a els40.cat, el portal dels 40 en català.

Són les 6. Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més, fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Els 40, tots els èxits.

0: so de mamaduixa per obrir Can 40, so de la millor gent del planeta, que podrien ser, per exemple, no sé, els teus amics, aquells que veus poc, o els que veus sovint, que veus cada dia, la teva família, la teva parella, no sé, per tu qui és la millor gent del planeta? Escriu-me per MD, per missatge directe a l'Instagram dels 40 o al meu, SergiSánchez85, i de seguida et llegeixo aquí en directe. Abans, més bona gent, els del ball viral dels últims mesos i que porten liderant la música a les ràdios catalanes durant els últims, atenció, 3 mesos consecutius. El Siderland, que també, atenció, seran amb nosaltres els dies 27 i 28 de juliol als 40 Summer Live a Salou i Cubelles. Allà també ballarem el Tut Tut Turu.
1: Can 40, amb Sergi Sánchez.

0: La tornada dels Amics de les Arts, que no podia ser més top, segurament t'estimo, i segurament diràs, t'estimo, encara que sigui de tant en tant, a la gent que per tu és la millor gent del planeta. Aquesta és la pregunta que t'estic fent avui a Can 40, i tinc per aquí un missatge, per exemple, de la Marta des de Girona, que em diu, si pot dir als seus gossos, que literalment són la millor gent del planeta, molt millor que algunes persones. Doncs sí, la veritat és que sí, que hi ha alguns que són força millors que algunes persones que circulen pel planeta. Anem a un altre missatge del Pol, que viu a Barcelona, però diu que és de Reus, i per ell la millor gent del planeta són els seus companys de pis, que han creat una família increïble. Llavors, aquestes famílies que, al final, les acabes trobant pel camí, encara que tu no vulguis. Vagis on vagis, i tu aquest estiu, vagis on vagis, com et pregunta la Tura Sala, on aniràs? Doncs porta posat sempre la primera i número 1, la ràdio que et posa tots els èxits, els 40.
1: Cada diumenge de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.

0: sembla que l'any passat els hi va agradar el tema dels noms propis a les cançons, com per exemple la Minya Balta, el Saxeni o la Camila, la història de la veïna de la que parlaven, detallets i els Estopa. I ara que escoltaves per aquí també un nom propi força important dins la música de casa nostra és el Miqui Núñez amb la seva aposta per aquest estiu, recuperant el so festiu a un altre cop. I tu segueix enviant els teus missatges sobre qui són la millor gent del planeta per tu. Missatge directe, ja saps, a Instagram, @els40, o em busques a mi i m'envies el missatge a través del meu Instagram, sergisanchez85. Andrés, última ronda de missatges abans, la nova, que ens porta aquí l'Alfred García.
1: Sergi Sánchez, a Can 40.

0: podríem estar.
1: Un cop més, explorant nous sons i demostrant que poden fer cançons més tirant, doncs, cap al so urbà, cap al pop, el que ells vulguin. Dani Six i Izkin, junts, de nou, aquí, amb la seva nova història, Can 40, que és la que es diu Que s'aturi el temps. I abans d'escoltar el Max Navarro, fem un petit break per poder llegir un parell de missatges més sobre la millor gent del planeta, els missatges que m'has enviat a l'Instagram dels 40 i també al meu Sergi Sánchez 85. Mira, anem fins a Vic, amb la Núria, que em diu que per ella la millor gent del planeta són els seus avis 100%. Tota la vida pencant i encara reben a casa amb el millor somriure del món i un bon tàper a punt. Mira, un aplaudiment per ella i pels seus avis per tot el que ens està dient. I ara viatgem fins a Mataró per trobar-nos amb la Clàudia. Ella el que em deixa per aquí, el missatge que em diu és que per ella la millor gent del planeta són les seves amigues de tota la vida, amb les que està a punt, atenció, està a punt de marxar de viatge, no a qualsevol lloc, no. A Bali, que no està gens malament. Mira, jo aquest estiu marxaré per aquella zona, però no aniré a Bali. De seguida descobrim qui s'endú al supercat de la setmana aquí als 40. Repetiran Banda Neon i Buos, Simon DJ. No, faran història els Catarres? O serà per la més nova dels Ginestar? En res ho descobrim aquí.
2: Can 40 amb Sergi Sánchez.

0: Van entrar fortíssims Banda Neon, Buhos i Mon DJ fa 7 dies aquí a Can 40. Van descobrir el Supercat de la setmana, de fet, en viu, aquí, durant l'entrevista que van fer. Però aquesta setmana el ventilador no repetirà com el Supercat de la setmana. I és que tampoc ho seran els Catarres, que ja els has escoltat amb el seu diumenge sense drama. I tenim una nova història que ho aconsegueix, perquè és de les més top que trobes al disc Gira tot igual però diferent del Ginestar. Ara fa algunes setmanes que ha començat a sonar aquí als 40 i es tracta de Mua, Mua, Mua, la cançó que reparteix petons a tort i a dret. Serà durant tota aquesta setmana vinent el número 1 en català, el Supercat de la setmana aquí als 40. Fins la setmana vinent.
1: Els números 1 del pop en català a Can 40.

0: Tant si ets d'Stories o de Reels
1: o només dels que t'afaneixen.
0: Segueix-nos a Instagram. Els 40. L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wecolia Events, proveïdor tècnic oficial.

0: Els teus artistes preferits sonen als 40.
1: Me faltes tu.
0: 40. 40. Si sona als 40, és un èxit. Als 40.